baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

crec que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
2: En una enquesta més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie. Totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, que cadascú tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí, no sé què. Sí, clar, i després va haver de rectificar. No, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser,
1: Èpic.
2: Va ser molt bo,
1: va ser
2: perquè
1: èpic.
2: Li van dir, xato, surt no al carrer i demanes un cafè.
3: L'univers a tals Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
4: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
5: ¿Y qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia, han detectat els agents.
2: En una enquesta, més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'exlíder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie, totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
1: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
2: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
1: No, va ser Zapatero.
2: Va ser Zapatero, que ha crescut que... tenia la seva, eh?
1: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
2: Sí,
1: no sé,
2: sí, clar, i després va haver de rectificar, no, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser,
1: Èpic.
2: Va ser molt bo,
1: va ser
2: perquè
1: èpic.
2: Li van dir, xato, surt al carrer i demanes un cafè.
3: L'univers a tals Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
4: Atrapar Correcaminos. Patines cohete marca Acme.
5: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia, han detectat els agents.
4: En una enquesta, més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie, totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
3: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
4: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
3: No, va ser Zapatero.
4: Va ser Zapatero, és que cadascú tenia la seva, eh?
3: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
4: Sí, no sé què. Sí, clar, i després va haver de rectificar, no, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser molt bo, perquè li van dir, xato, surt
3: no
4: al carrer i demanes
3: real.
4: Un cafè.
5: L'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
6: Atrapar Correcaminos. Patines cohete marca Acme.
7: Sí, ¿qué hay de nuevo, viejo?
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns! Radio
5: Marina. Matí 360.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys després d'una persecució que va començar a Blanes i va acabar a Palafolls. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda, quan una patrulla de la policia local de Blanes va veure com el conductor accelerava i fugia. Han detectat els agents.
7: En una enquesta més de 160.000 lectors, la revista de música New Musical Express va nomenar John Lennon com la icona definitiva del rock. No està gens malament triat. Atenció a qui va quedar en segon lloc. Doncs va quedar l'ex-líder d'Oasis, Liam Gallagher, que va quedar en segon lloc, seguit per David Bowie. Totalment injust, de veritat. I posteriorment, perdoneu-me, fans d'Oasis, però...
6: Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els experts alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar.
7: Ara no sé si va ser Zapatero o si va ser el de les xuxes.
6: No, va ser Zapatero.
7: Va ser Zapatero, que ha viscut ni a la seva, eh?
6: Sí, que deia que un cafè valia, què, 60 cèntims?
7: Sí,
6: no sé què.
7: Sí, clar, i després va haver de rectificar. No, claro, en la Moncloa, claro, en la cafeteria de la Moncloa, clar. Això va ser,
6: Èpic.
7: Va ser molt bo,
6: va ser
7: perquè li van dir, xato, surt no al carrer i demana un cafè.
8: L'univers dels Looney Tunes es planteja una vegada més l'eterna persecució del Coyote sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
9: Atrapar Correcaminos. Patines cohete marca Acme.
10: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Doncs amb energia, amb bona música, comencem, no sense poder, d'una altra manera, millor per començar el dia. Bé, sí, també, amb una mica de cafè. Una mica bastant de cafè a primera hora del matí. Per tant, la combinació cafè i música i Ràdio Marina, doncs és èxit assegurat per començar bé el dia. Què tal, com esteu? 8 i 3 minuts del matí.
1: Matí 360.
0: Comencem la setmana, comencem una nova setmana, la darrera setmana completa del mes de setembre, perquè ja el proper cap de setmana serà el darrer cap de setmana del mes i ens plantem directament el dia dilluns 28, que serà doncs, ja el mes d'octubre. Pràcticament ens hem menjat aquest mes de setembre. Comencem, doncs, el programa d'avui. Tenim moltes coses per explicar-vos. Avui dilluns, a banda de l'actualitat local i comarcal de la Selva i el Maresme, tenim l'agenda d'activitats com cada dia. També el repàs a les portades dels diaris. Amb els esports, avui amb Moisés García, també, per saber què ha passat a nivell esportiu al territori durant el cap de setmana. I, per suposat, molta i bona música. A les 9 arriba la Montse Rico, com cada dia, amb l'actualitat del món cultural i musical i també el nostre viatge musical particular en el temps, en el DeLorean, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. És un plaer acompanyar-vos a primera hora del matí des de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, i també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Ho fem la Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, jo soc Lluís Vidal. Ara és moment d'informar-nos, de fer un cop d'ull a la informació, a les notícies més rellevants de les darreres hores. I comencem explicant-vos que s'ha decretat internament, un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres. Com dèiem, un jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat aquest dissabte la mesura després que el jove passés a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar el 12 de setembre, al migdia, quan una dona de 22 anys havia sortit al carrer a córrer per una zona pròxima a la urbanització Aigua Viva Park. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. El menor va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació. Dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Vidreres per condemnar els fets i donar suport a la víctima. Més qüestions. Blanes celebrarà el 17 d'octubre la quarta edició del Blanes Urban Fest, que aquest any concentrarà tota la programació en una única jornada. Divendres es va fer la presentació en roda de premsa. El festival tornarà a reunir diferents disciplines de la cultura urbana i hip-hop amb propostes de grafit, dansa, música, breakdance i skate. Una de les principals novetats serà el canvi d'ubicació. La majoria de les activitats es traslladaran a l'antic camp de futbol dels Pins, mentre que el concurs de grafit i muralisme es mantindrà a l'Avinguda d'Europa. L'alcalde Jordi Hernández destaca que aquesta quarta edició posa especialment el focus en la joventut, però està pensada perquè en pugui gaudir tota la família. A més, remarca l'aposta clara del seu govern per fomentar la cultura. L'escoltem.
2: I amb aquest Blanes Urban Fest, la quarta edició es consolida, fem algun petit canvi, aquesta vegada hem posat més el focus en el que és la joventut, agrair al Departament de Joventut i als organitzadors de la Nau 4 tota la seva col·laboració i també al Departament de Cultura que també han tingut a veure. Convido tothom a disfrutar, tot i que sigui una música o un estil més o menys jove, jo crec que tota la família pot disfrutar.
0: El programa inclourà tallers de djing, grafit, breakdance, exhibicions de dansa urbana i skate, una batalla de cançons i un espai per practicar skateboard. També s'estrenarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. La música completarà la jornada en diferents actuacions i participaran la Fossa Hardcore, Emé, Sofia Gavana i Jota Tillo. Més qüestions que us expliquem avui dilluns 21 de setembre del 2026. Calella reforçarà la seguretat i la prevenció durant la festa major de la Minerva, especialment les nits de barraques. La policia local doblarà la seva presència habitual durant aquestes nits dins d'un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadra i amb la possibilitat de comptar puntualment amb efectius de l'ARRO. Durant tota la festa major també s'incrementarà la presència policial per garantir el desenvolupament dels actes i gestionar les afectacions de trànsit. A l'envelat de barraques hi haurà, a més, seguretat privada per controlar els accessos i l'aforament. En l'àmbit de la prevenció s'instal·larà un punt lila per atendre possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica, i l'espai Rula, amb informació sobre salut i consum de drogues i la possibilitat de fer testos d'alcoholèmia. Creu Roja completarà el dispositiu amb un espai assistencial a l'entorn de Barraques. Parlem ara de Tossa de Mar, que posarà en marxa un programa de formació per als professionals i les empreses del sector turístic amb un total de 24 sessions fins al maig de l'any vinent. La iniciativa vol oferir eines per millorar la gestió dels negocis i alhora implicar el sector en la definició de les polítiques turístiques del municipi. El programa començarà el 29 de setembre amb una sessió que plantejarà les oportunitats que pot generar el golf i la Ryder Cup a Tossa. L'1 d'octubre es parlarà del desenvolupament sostenible del turisme al municipi. Les formacions abordaran àmbits com la gestió econòmica, la intel·ligència artificial, la venda directa, les xarxes i els continguts digitals, el posicionament de marca, els nous models d'allotjament, la sostenibilitat o l'accessibilitat. Paral·lelament, es faran taules de treball entre l'Ajuntament i el sector privat per abordar qüestions com la desestacionalització, la promoció turística, la mobilitat o l'aparcament. Totes les sessions seran gratuïtes i tindran places limitades. Posem l'accent ara en la informació d'àmbit general. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de mobilitzacions i vagues per als pròxims mesos. El col·lectiu ha iniciat el debat aquest dissabte en una trobada a l'Hospitalet de l'Infant i considera que les seves reivindicacions continuen pràcticament intactes. L'Assemblea assegura que no confia en el compromís del govern d'avançar fins al 6% del PIB en inversió educativa si no es concreta en mesures. El moviment denuncia el que considera una situació d'emergència educativa amb aules sense climatització, falta de recursos per a la inclusió i les aules d'acollida, manca de personal i tancaments de línies. Ara seran les assemblees territorials les que debatran les pròximes accions. I la Generalitat començarà per les comarques gironines un pla per renovar les marquesines d'autobús de tot Catalunya. El govern preveu licitar en les pròximes setmanes la reforma d'una cinquantena de punts a la demarcació de Girona amb una inversió de 3,6 milions d'euros. Les noves marquesines incorporaran itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, bancs adaptats i informació en braille. També es preveu millorar la informació sobre els horaris dels autobusos. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les estructures es faran amb materials reciclables, plaques fotovoltaiques i un disseny modular que permeti adaptar-les a cada entorn. El govern s'ha fixat en un termini de 2 anys per desplegar aquesta renovació de les marquesines arreu de Catalunya. Gairebé 8 del matí, 11 minuts. Moment per la informació del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. Teniu més informació a marina360.cat. També cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. Anem a fer un cop d'ull a la mobilitat al territori a aquesta hora del matí.

Abans de les afectacions habituals de cada dia, intensitat de trànsit a la GI-600, a la carretera de Blanes a Tordera, també a la Nacional 2 en alguns punts al seu pas per l'Alt Maresme. Vies ràpides destaca avui per un costat la C-60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit nord i amb 3 quilòmetres de circulació amb retencions. També el tram final de l'autopista del Maresme, que tècnicament és la C-31, a Badalona hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, i també un avís del Servei Català de Trànsit de circulació amb congestió a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, per l'avaria d'un vehicle que està al voral i que dificulta la circulació en aquest tram, provocant fins a 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Per tant, amb precaució també en aquest tram. Circulació complicada com cada dia als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, des de la Selva i el Maresme, a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. I si ens fixem en Rodalies, tot just ara Rodalies de Catalunya no informa d'afectacions greus a les línies que travessen el nostre territori, les línies R11 i R2 Nord, i també les línies R1 i RG1 per la costa. El que sí que hi ha és un avís de Rodalies de Catalunya que fa referència als horaris de la línia R2 Nord en la modificació del servei dels dos últims trens, que estarà vigent fins al 6 de novembre. Per tant, hi haurà un servei alternatiu per aquests dos últims trens en tots dos sentits de la línia R2 Nord fins al 6 de novembre. Minut i mig, serà un quart de 9 del matí d'aquest dilluns 21 de setembre del 26. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes, bon dia.

0: clàssic dels U2, dels U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, un tema que coneixem ja fa uns quants anys i que ens agrada que... Ens agrada recordar, ens agrada recordar-te aquesta fantàstica cançó de la banda irlandesa. 8 del matí, 20 minuts, és moment de fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats per aquesta setmana. Comencem destacant a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser, que es pot visitar a la sala, a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També hi ha el proper cap de setmana, del 26 i 27, al Jardí Botànic Marín Murtra, l'activitat La motxilla de Faust. A Lloret de Mar, fins demà, continuen les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb diferents, això, amb diferents activitats programades. I també destaquem per el proper cap de setmana la Marxa Popular Les Platges de Lloret. El dia 27 també, que és el diumenge, el municipi de Lloret de Mar celebrarà el Dia Mundial del Turisme amb obertura de portes al seu patrimoni, a tot el seu patrimoni. A Tossa de Mar continua la campanya La cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també el proper cap de setmana hi ha el darrer concert del Festival Nits a Dalt de Vila. Serà concretament el dia 26, dissabte, amb un tribut a La Oreja de Van Gogh. També recordem que el dia 22 comença la Festa de la Major de la Minerva a Calella, s'allargarà fins al dia 27 i durant aquest període de temps, concretament del 23 al 27, també se celebra la Fira de Calella i l'Alt Maresme. A Pineda, des d'avui dilluns i fins dissabte, hi ha el 12è Festival Internacional de Curtmetratges organitzat per Cinemart. I a Palafolls, des del 19 de setembre, estan celebrant el cicle clàssic a Sant Genís fins al 2 d'octubre amb un cicle de 3 concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. També destaquem la Festa Major de Santa Coloma de Farners, del 24 al 27 de setembre. I a Hostalric i a la 36a edició de les festes de Sant Miquel del 25 al 28 d'aquest mes. 8 del matí, 22 minuts, aquest dilluns 21 de setembre. De seguida arriben els Catarres.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
7: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
8: Ràdio Marina. Matí 360.

0: Els esports amb Moisès García.
1: Ja sabeu que els dilluns, més o menys cap a aquesta hora, fem una mirada a l'activitat esportiva del cap de setmana a la Selva i el Maresme i ho fem amb el Moisés García. Moi, bon dia, què tal?
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Comencem, doncs, a fer aquest repàs, aquesta mirada a l'activitat esportiva del cap de setmana i amb una bona notícia, amb motocross concretament, perquè la lloretenca Daniela Guillén fa història i es proclama campiona del món de motocross.
2: Sí, ja és campiona del món, Daniela Guillén, la pilota Lloret de Mar, ha fet història aquest diumenge a Darwin, Austràlia, on s'ha proclamat campiona del Mundial de Motocross després d'imposar-se a les dues últimes curses de la temporada. La lloretenca arribava a l'última cita del campionat com a líder, amb 6 punts d'avantatge respecte de la italiana Chiara Fontanesi. Tot estava per decidir a Austràlia, però Daniela no va fallar i va tancar el Mundial de la millor manera possible, amb un doblet. En la primera cursa, la de dissabte, va aconseguir una victòria molt important per ampliar el seu marge de punts respecte al capdavant de la classificació. I diumenge, en la segona i definitiva cursa, la lloretenca va tornar a demostrar que ha estat la gran protagonista de la temporada. Tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta, porque al final vienes de unos años muy difíciles, quedando segunda y tercera muchos años, y al final conseguirlo pues cuesta asimilarlo, pero bueno, la verdad que sobre todo dar las gracias a todo el mundo que ha estado detrás mío desde bien pequeña. Ha habido momentos difíciles y he podido salir adelante y creo que eso pues dice un poco de mí, ¿no? Que quiero luchar por mis sueños, conseguir lo que quiero y lo hemos hecho.
2: El títol culmina una trajectòria de molts anys perseguint un mateix objectiu. Daniela Guillén va començar en moto amb només 3 anys, havia estat subcampiona del món els anys 2023 i 2024 i tercera el 2025. Aquest 2026 finalment ho ha aconseguit, ha pujat a l'esglaó més alt del podi.
1: La nostra més sincera enhorabona a la Daniela Guillén, la pilota de Lloret de Mar. Anem a parlar de futbol, Moi. Ha tornat ja totes les lligues de futbol i l'Argentona, que ha debutat en la Lliga Elite, i ho ha fet amb un empat.
2: Sí, empat a 2 de l'Argentona al camp del São Mauro a la seva estrena en la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. Els maresmencs van marxar, això sí, amb un gust amarg, i és que quan quedaven 10 minuts per acabar guanyaven per 0-2. En el primer temps, l'Argentona va fer els dos gols, el 0-1, minut 27, a obra de Mateo Olivoto, i el 0-2, minut 44, amb Víctor Justos, de penal. En la represa, ja en el tram final, el San Mauro va igualar el partit, amb dos gols en els minuts 85 i 89, per establir el definitiu empat a 2, que fa que l'Argentona es conformi amb un punt. Baixem una categoria, en primera catalana també ha començat la competició i el club de futbol Lloret, que va superar el Palamós per un marcador de 2-0 en la primera jornada, estrena amb un important triomf davant d'un rival que també voldrà estar en la zona alta de la classificació. Els lloretencs van fer el primer en el minut 40 de la primera part en un xut d'Anas Valkiri i el definitiu 2-0 va arribar abans del primer quart d'hora de la represa, una gran acció personal de Marc Fernández que va creuar la pilota sense que res pogués fer el porter rival. Es tracta de la primera victòria de la temporada per als lloretencs per sumar els primers 3 punts. En la mateixa categoria, malauradament, derrota de la Unió Esportiva Tossa davant del Bosc de Tosca per un marcador de 0-1. Tot i fer un partit molt seriós i competit, els homes de Durdiales van perdre per la mínima en una acció del rival Ali Bandé en el minut 9 de la primera part. I també va jugar la Juventus Lloret de Malgrat amb una derrota per 1-2 contra la Unió Esportiva Can Givert. L'equip maresmenc va remuntar un gol inicial dels gironins que va fer Mamadou Suané des del punt de penal en el minut 3. Els de Malgrat de Mar es van refer i van igualar de manera momentània en el minut 20 amb un gol de Saibo Krubali, i en la represa Ethan Montenegro va fer el que acabaria sent el definitiu 1-2 en el minut 57. I repassem també ràpidament els resultats de primera catalana. En el grup 1, l'empat del Blanes al camp del Sant Gregori, empat a 1. La victòria del Farners, 0-1 a Fornells. També va guanyar l'Arbúcies, 1-3 al camp del Bisbalenc. I el Tordera, que va guanyar 5-2 davant de la Vidrarenca. En el grup 2, empat a 3 del Mataró al camp del Riu, al camp del Vic Riu Primer. Hi havia un derbi maresmenc entre el Cirera i el Cabrils, que va guanyar el Cirera per 3-1.
1: Deixem el futbol, ens centrem en el bàsquet. La segona jornada de la Supercopa masculina deixa un triomf del Buet Mataró i una derrota del bàsquet Lloret. Com ha anat tot això?
2: Doncs sí, una de cada, com dius, en aquesta segona jornada de la Supercopa masculina de bàsquet, amb la segona victòria de la temporada del Buet Mataró, que es va imposar al Coll Blanc per un marcador de 80-63, un triomf que deixa els mataronins en el segon lloc de la classificació amb 4 punts, els mateixos que té el Sant Cugat, que és el líder i que es va desfer del bàsquet Lloret en aquesta jornada. Nova derrota dels lloretencs per un marcador final de 55-77, un bàsquet Lloret que no va entrar bé al partit i els vallesans van arribar al descans amb un avantatge de 17 punts que va ser insalvable en els dos últims períodes. El bàsquet Lloret acaba la jornada 12 amb 2 punts.
1: Això pel que fa al bàsquet, i en futbol sala, el Futsal Mataró que s'estrena amb un triomf en la segona divisió nacional.
2: Doncs sí, era la primera jornada d'aquesta segona divisió nacional en la que debutava el Futsal Mataró, i victòria per 2-1 davant de la Unió Àfrica Ceutí, un partit que va estar molt igualat i en els primers 20 minuts el joc va tenir molta intensitat, amb dos conjunts que van voler buscar el protagonisme amb la pilota i amb diverses accions de perill que van esvair els dos porters, que van ser, podríem dir, els jugadors més destacats del primer temps. En el tram final de la segona part van arribar els gols. Els mataronins es van avançar en una acció de Marc Ponce amb diversos rebots i poc després van sentenciar, aprofitant que el conjunt saltí estava buscant l'empat amb insistència. L'autor del 2-0 va ser Luis Antonio. El gol dels rivals va arribar quan només quedaven 15 segons per acabar. El Futsal Mataró no es va deixar sorprendre i es va quedar amb el primer triomf de la temporada, insistim, per un marcador de 2-1.
1: Veurem si el Futsal Mataró és capaç de repetir l'èxit de la temporada anterior, que pràcticament ho va guanyar tot, eh? En parlàvem setmana darrere setmana. Moi, tornem divendres amb el repàs de la prèvia a l'activitat del cap de setmana. Que tinguis bona setmana, doncs.
2: Molt bé, bona setmana a tothom.
1: Que vagi bé. Vuit del matí, 39 minuts.

0: Bloodhound Gang, de Bad South, és el tema que estem escoltant, un dels temes més ballats a finals dels 90, principis dels 2000. 8:45, de fet passa ja un minut de 8:45 del matí. Anem a fer ara un cop d'ull per les portades dels diaris d'aquest dilluns 21 de setembre. Comencem per Diari de Girona, que diu: la gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei. Ho explicàvem també ara en els esports. Daniela Guillén fa història guanyant el primer títol del Mundial. El punt avui, el tema del dia del diari gironí, diu: el cost de casar-se. Casar-se no passa de moda i els nuvis es gastaran una mitjana d'entre 150 i 300 euros per convidat. També hi ha un tema amb l'Observatori Municipal de Cunit com a protagonista, amb el següent titular: mirant cap a Barcelona. La Vanguardia: Alemanya vota als extrems en dos estats i escombra els conservadors. I també, en clau estatal en aquest cas, La Vanguardia diu que Sánchez apela al vot català per frenar la involució de PP i Vox. El Periódico: el govern recomprarà edificis que va vendre el 2012. L'administració es va desprendre de 38 immobles i encara n'ocupa com a inquilina 23, pels quals paga 43 milions d'euros a l'any, una quantitat que es vol estalviar. També El Periódico diu en portada: el Consell Executiu aprovarà demà el nou pla d'igualtat. Acabarem amb el diari Ara, que també en clau internacional es fa ressò de les eleccions estatals d'Alemanya, amb el següent titular: desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. I també en clau catalana: l'oposició a ampliar l'aeroport agafa força al carrer. Ecologistes i entitats socials es manifesten a Barcelona.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Arriben els Plana Days de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva, troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Plana Days, 24 i 25 de setembre.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Marta, demà pàdel a les 5.
6: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
5: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
7: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
8: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
9: Ràdio Marina. Matí 360.

7 minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Actualitzem informació de mobilitat, que encara s'ha complicat una mica més respecte a primera hora del matí. Continua a la C60 aquesta retenció, tot i que ha baixat una miqueta respecte a primera hora del matí. Un quilòmetre de circulació amb retencions en sentit nord entre el Maresme i el Vallès. També destaquem ara un nou punt conflictiu, que és l'autopista del Maresme, la C32. 4 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona entre Vilassar de Dalt i Cabrera. També a Badalona continua a la C31 aquests 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. Més punts conflictius, recordem aquest punt de l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu amb retenció, que això sí, ha baixat una mica respecte a primera hora del matí per un vehicle al voral, per una avaria. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest punt. Hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, i els

0: Internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat aquest dissabte la mesura després que el jove passés a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar el 12 de setembre al migdia, quan una dona de 22 anys havia sortit a córrer per una zona pròxima a l'urbanització Aigua Viva Park. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. El menor va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació. Dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Vidreres per condemnar els fets i donar suport a la víctima. Més qüestions. Blanes celebrarà el 17 d'octubre la quarta edició del Blanes Urban Fest al BUF, que aquest any concentrarà tota la programació en una única jornada. El festival tornarà a reunir diferents disciplines de la cultura urbana i hip-hop amb propostes de grafit, dansa, música, breakdance i skate. Una de les principals novetats serà el canvi d'ubicació. La majoria d'activitats es traslladaran a l'antic camp de futbol, als Pins, mentre que el concurs de grafit i muralisme es mantindrà a l'Avinguda Europa. L'alcalde Jordi Hernández destaca que aquesta quarta edició posa especialment el focus en la joventut, però està pensada perquè en pugui gaudir tota la família. A més, remarca l'aposta clara del govern per fomentar la cultura. Escoltem Jordi Hernández.
1: I amb aquest Blanes Urban Fest, la quarta edició es consolida, fem algun petit canvi, aquesta vegada hem posat més el focus en el que és la joventut, agrair al Departament de Joventut i als organitzadors de la Nau 4 tota la seva col·laboració i també al Departament de Cultura, que també han tingut a veure. Convido tothom a disfrutar, tot i que sigui una música o un estil més o menys jove, jo crec que tota la família pot disfrutar.
0: 4 minuts, 3 minuts ara mateix per arribar a les 9 en punt del matí. Calella reforçarà la seguretat i la prevenció durant la festa major de la Minerva, especialment les nits de barraques. La policia local doblarà la seva presència habitual durant aquestes nits dins d'un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadra i amb la possibilitat de comptar puntualment amb efectius de l'ARRO. Durant tota la festa major també s'incrementarà la presència policial per garantir el desenvolupament dels actes i gestionar les afectacions de trànsit. A l'envelat de barraques hi haurà, a més, seguretat privada per controlar els accessos i l'aforament. En l'àmbit de la prevenció s'instal·larà un punt lila i també l'espai Rula amb informació sobre salut i consum de drogues i la possibilitat de fer testos d'alcoholèmia. Creu Roja completarà el dispositiu amb un espai assistencial a l'entorn de barraques. I Tossa de Mar posarà en marxa un programa de formació per als professionals i les empreses del sector turístic amb un total de 24 sessions fins al maig de l'any vinent. La iniciativa vol oferir eines per millorar la gestió dels negocis i alhora implicar el sector en la definició de les polítiques turístiques del municipi. El programa començarà el dia 29 de setembre amb una sessió que plantejarà les oportunitats que pot generar el golf i la Ryder Cup per a Tossa de Mar. Informació d'àmbit general. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de mobilitzacions i vagues per als pròxims mesos. El col·lectiu ha iniciat aquest dissabte en una trobada a l'Hospitalet de l'Infant el debat i considera que les seves reivindicacions continuen pràcticament intactes. L'Assemblea assegura que no confia en el compromís del govern d'avançar fins al 6% del PIB en inversió educativa si no es concreta en mesures. I la Generalitat començarà per les comarques gironines un pla per renovar les marquesines d'autobús de tot Catalunya. El govern preveu licitar en les pròximes setmanes la reforma d'una cinquantena de punts a la demarcació de Girona amb una inversió de 3,6 milions d'euros. Les noves marquesines incorporaran itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, bancs adaptats i informació en braille. També es preveu millorar la informació sobre els horaris dels autobusos. 40 segons i les 9, arribarem a l'hora en punt amb el temps. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes, però, segueixen elevades amb valors que avui se situaran en els 29 graus a la costa i els 33 a les zones d'interior. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Comencem la segona hora del Matí 360 d'aquest dilluns 21 de setembre del 26, 9 i 1 minut. Rico, bon dia.
1: Hola, com que 9 i 1 minut? Com és que comencem tard avui?
0: Escolta, mira, les coses van com van, què vols que et digui?
1: A veure, que ens hem llevat, doncs, és veritat, amb un matí una mica problemàtic, almenys en qüestió de trànsit, amb aquest accident a la P7. La veritat és que la mobilitat en un dilluns es complica. Les temperatures, oh, quina sorpresa, tornen a estar una altra vegada a nivell del mes d'agost, que bé. En fi, molt contents. Aquí a Ràdio Marina, doncs, la veritat, a nosaltres ens afecten, doncs, totes aquestes coses i moltes d'altres. Avui, si et sembla, parlarem d'una mica de teatre. Estarà centrat a un parell de punts sobre teatre, d'això ja en parlarem més endavant. Mentre Madrid encara, doncs, tremola amb el sacseig de la música de Shakira.
0: I el que els queda, Xiren, no?
1: Home, els hi queda tot un mes, eh? Vull dir que...
0: No sé. Que eren 12, 14, no sé.
1: Eren 12 concerts, eren 3 concerts per setmana durant 4 setmanes consecutives, així que aquesta ha estat la primera. Vinga, hi queden 3 només. Més coses, doncs mira, Ed Sheeran, que vam estar fent un seguiment molt acurat la setmana passada sobre ell, s'ha vist obligat ja a manifestar-se, a posicionar-se. Ell, que és una persona que no li ha agradat mai posicionar-se a nivell polític, s'ha vist obligat després de l'escàndol, podríem dir, Macklemore, i clar, doncs ha hagut de parlar. Mira, en un concert que feia a Filadèlfia aquest cap de setmana, doncs no ha hagut més que dir que la situació de Gaza, que si és catastròfica, que, en fi... aquestes coses, o sigui, tothom té possibilitat de recular, i si iran, a més, si li posen un micròfon davant, doncs encara més, i més després de tot el que ha plogut. I aquí nosaltres, doncs, més propers, estem en el marc de la fira, primer de la Festa Major de la Minerva, de la Fira de Calella, que comença el dimecres, amb música propera, música de casa nostra, música mataronina d'origen, amb els tallers, doncs, a Barraques, que aquest cap de setmana jo crec que serà, doncs, la notícia més musical i més alegre i més lúdica de la setmana.
0: Sí, de fet, és que quan arriba a finals del mes de setembre és una mica com la traca final de les festes majors, no?, de Catalunya, perquè...
1: Doncs s'acaba el Festival de la Música Viva de Vic, comença el Festival de la Mercè, comença la Festa de la Mercè, comença la Fira de Calella a la Maresma, comença, doncs, en fi, ja... Les acaballes, podríem dir, les acaballes d'aquest estiu, que sembla que no s'acabi mai, doncs s'acaba, sí, s'acaba, tot s'acaba.
0: Comença la tardor.
1: I comença la tardor, doncs, també, amb les seves cosetes i les seves festes, perquè déu-n'hi-do, tindrem una tardor i un hivern força animadet, eh?
0: Mira, d'entrada, així, a curt termini, tenim ja aquí mateix, a Blanes, el Festival de Cinema, del que parlarem properament, i també tenim el Blanes Urban Festival, al mes d'octubre, el BUF.
1: Doncs, què més volem? Cinema i, a més, a tocar. Ei, no, ho sento, no em puc reprimir, però és que les imatges d'aquest matí són les de Brad Pitt passejant-se ja per la catifa vermella de Donosti, i això és una cosa que s'ha de comentar, perquè, mare de Déu, senyor... En fi, hi ha aquestes coses.
0: Monche, prenc cafè.
1: Sí, estoy en ello, a veure si me calmo.
0: Molt bé.
2: Vaig deixar en un lloc afortunat.
1: Mira, aquí tens els protagonistes de les Barraques de Calella.
0: Els escoltem amb aquest últim tema, que es diu El Maresme, no?
1: Detallat, sí.

conec de pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina

0: Matí 360.
1: Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat. No em vull
2: saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els tallets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Ràdio Marina. Matí 360.
5: Nou del matí, 23 minuts, gairebé 24. Parlem avui de teatre, Montse.
6: Doncs sí, parlem de teatre. Parlem de teatre i molta atenció a aquesta iniciativa perquè Catalunya estrenarà el 22 de novembre Porta'm al Teatre, una nova jornada d'abast nacional dedicada al teatre infantil, juvenil i familiar. La iniciativa impulsada per la Comissió Familiar de DECTA amb la col·laboració de l'Associació de Teatre per a Tots els Públics, la Fundació de la Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya i 3CAT compta amb 44 teatres i espais escènics de 31 municipis adherits que oferiran 46 espectacles de 42 companyies. La jornada vol reivindicar doncs, el valor cultural, el valor educatiu, el valor social de les arts escèniques per als més petits i consolidar-se com una cita anual del calendari cultural català. Entre les accions previstes hi ha Fem de Crítics, que recollirà les opinions i valoracions dels nens i nenes que assisteixin als espectacles. I Som els protagonistes, amb una catifa vermella i un fotocol perquè realment els assistents se sentin protagonistes. També es preveu la lectura d'un manifest reivindicatiu abans d'algunes funcions i la realització de tallers teatrals vinculats a la programació. Aquesta programació inclou propostes molt variades, com el circ, com el clown, la màgia, la música, el teatre de text, el teatre d'objectes i titelles, el teatre musical i el teatre visual. I en paral·lel, el dilluns 16 de novembre se celebrarà una jornada professional al SAT, al Sant Andreu Teatre de Barcelona, de les 5 a les 8. Una trobada que reunirà professionals de les arts escèniques, la cultura, l'educació, per reflexionar sobre el paper del teatre en el desenvolupament integral d'infants i joves. Porta'm al Teatre és una de les 19 mesures que contempla el Pla d'Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026. I la data s'ha escollit per la seva proximitat amb el 20 de novembre, Dia Universal del Dret dels Infants. Els impulsors volen que la jornada tingui continuïtat i es converteixi en una cita anual de referència del calendari cultural català. I a nosaltres, totes les iniciatives que fomentin i donin la benvinguda al públic de totes les edats al teatre ens semblen la millor manera de reivindicar l'accés a la cultura com un dret de la infància i de tots.
5: Una iniciativa, doncs, per aplaudir, per donar-li la màxima difusió possible. 9:26.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Pugem al DeLorean.
1: Què, anem al DeLorean o què? A veure què ens porta. A veure on ens porta, millor dit, més que què ens porta. On ens porta?
2: Doncs anem al DeLorean, al nostre DeLorean esportiu, el que és el mateix, la nostra màquina del temps reciclada, que ja és a punt per fer el primer viatge de la setmana. Primer hem d'introduir la data d'avui, 21 de setembre. Va, som-hi, mira, que comencem amb tres naixements molt importants.
1: Què m'has agafat a... Què m'has agafat?
2: Amb el peu canviat.
1: Amb els dos peus canviats.
2: Amb els dos peus canviats, va. Sonarà la banda Eagles, i en concret la veu de Glenn Frey i Don Henley, veu i guitarra, que naixia tal dia com avui, a Texas, l'any 1947. Però no és l'únic, perquè el reconegut cantautor i compositor uruguaià Jorge Drexler feia també un dia com avui, però de l'any 1964. Hem dit tres, doncs el tercer. És notícia perquè fa pocs dies s'ha anunciat una nova gira mundial pel 2027 i posava ja a la venda les entrades pels seus concerts. Bé, el seu i el del seu germà. Parlem de la gira d'Oasis, avui en concret, Liam Gallagher, que neix a Manchester un 21 de setembre de l'any 1972. Per tant, avui fa 54 anyets. Felicitats!
1: Mira, també són notícia els Oasis, no només per la seva gira, per la impossibilitat gairebé d'aconseguir entrades. Mira, n'he parlat amb diverses persones aquests dies sobre això i diuen, és que pràcticament ja ni ho intento, eh?
2: No, no, és que és tirar la tovallola. A mi això, la veritat, és que em dol, perquè... Ai, és que és com... Se'ns tanquen portes, se'ns tanquen moltes portes. És molt difícil, és molt, molt, molt complicat. Llavors... No sé, jo crec que d'alguna manera s'ha de posar una mica de mà en això i s'hauria de solucionar aquestes històries, perquè que es col·lapsin les vies d'accés al minut 10, ostres, és molt frustrant, la veritat, no sé.
1: Bueno, a veure, no sé, al final...
2: A mi m'encanten Oasis, però tampoc soc super fan, però jo sí que m'he trobat molt frustrada amb altres concerts als que he volgut tenir accés, i és que no hi ha manera, és impossible, impossible,
1: ja.
2: No sé.
1: No, no, a veure, l'alternativa a això són fer cues d'hores, que és com es feien fa 20 anys, no? Les portes de la FNAC o del Corte Inglés, no?
2: Aquestes cues d'hores a les portes. O allò d'encarregar al col·lega i tal, si tu estaves treballant, o hoy por ti, mañana por mí, escolta'm, tu... Sí. No sé si s'ha de tornar una altra vegada al sistema analògic, eh? Jo...
1: Mira, els Vetusta Morla, crec que són... Vetusta Morla? No. Art de Bogotà. Mm-hmm. Han fet... faran properament un concert, crec que és a Madrid, si no m'equivoco, i no venen entrades per internet.
2: Ah?
1: Només es venen físicament. Clar, això també és veritat que limita molt a qualsevol persona que no sigui de la zona.
2: Sí, tampoc és la solució. A veure, tampoc tot ha de ser blanc o ha de ser negre. Sí.
1: Ja.
2: Però, home, tenir almenys la possibilitat, doncs, de tenir aquella sensació de puc aconseguir-la, si vaig allà dureta i jo què sé, doncs crec que és una manera de tornar una altra vegada als orígens. Hem de retrocedir una miqueta, perquè aquest sistema a mi no funciona, la veritat. A mi hi ha molta gent, hi ha molta gent enfadada perquè no hi ha manera d'aconseguir entrades pels concerts de les seves bandes, allò de referència. Sí. En fi, la banda, com tots sabem, es va convertir en una de les grans de la dècada dels 90. Estàvem parlant d'Oasis i de Liam Gallagher, que precisament avui doncs fa 54 anyets. Doncs a la dècada dels 90 van ser indispensables no només al Regne Unit, sinó a tot el món. Oasis, recordem, va llançar el seu àlbum debut, que es deia Definitely Maybe, el 1994, que incluïa doncs temes com Supersonic o Life Forever. I quina estrena, mare meva, perquè l'àlbum es considera un dels millors àlbums debut de la història del rock. Ni més ni menys. I mira, una trista notícia es donava també tal dia com avui, perquè un dia com el d'avui, un 21 de setembre de l'any 1989, The Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
1: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
2: No, o 12. Cinc noies, les Bangles.
1: Ah, oh.
2: Eren cinc, només? 10, què dius? Que no és una K-pop, eh?
1: Ah, doncs mira, la memòria m'ha jugat una mala passada, però jo recordo...
2: Ara no t'ho sabria dir, eh? Però no eren tantes, no eren tantes. Bueno, però sí que, que va ser tota una llàstima perquè el que dèiem era tota una anomalia, una banda de rock femenina 100%, doncs a la dècada dels 80, inclús ara és molt complicada, dominada literalment pels homes. Hi ha moltes teories, desavinences, gelos per qui portava el protagonisme, en fi. Ens queden els seus clàssics, però sabeu qui era... tal dia com avui, doncs, de l'any 85, número 1 a les llistes, doncs una dona que encara és activa. Estem parlant de l'any 85, eh? Número 1 de l'any 1985. Doncs la reina Madonna i el seu àlbum Like a Virgin. Amb ella ens quedem avui, que s'ho mereix.

Matí 360.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància.

0: I del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa. Ràdio Marina.
1: Rico, que marxem.
2: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs, marxo jo.
2: Marxes tu, jo. Marxo jo. No? Sempre diem el mateix, però és que és així. Te'n vas tu, jo em quedo. Marxem i marxem amb una gent doncs, que també marxa. Almenys, espero que no definitivament, però sí puntualment, suposo que per fer doncs, altres projectes a nivell personal. Estem parlant de les Oques Grasses. Recordem, ja s'acosta cada cop més aquest concert dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic. 4 dies. I no sé a tu, però a mi m'han entrat ja ofertes de revenda d'entrades.
1: Sí, en sèrio?
2: Ojito amb això, Ojito amb això, perquè s'han de vendre a través de canals oficials.
1: Sí, està clar.
2: Perquè, la picaresca també gira al voltant d'aquest tipus de moviments,
1: I a quin preu?
2: Home, no he entrat, però jo tinc ofertes diàries de plataformes que ofereixen entrades per Oques Grasses.
1: Val, doncs...
2: Diu que els preus han pujat substancialment.
1: Home,
2: clar.
1: Sí, però s'ha d'anar molt en compte amb això, és el que dèiem.
2: I tant, perquè més d'un i més de dos, jo conec gent que ha comprat entrades i després ha trobat que
1: no.
2: Que estaven doblades, saps?
1: Clar, per això d'això. Doncs mira, amb aquest tema més likes, que a més crec que la lletra és per escoltar-la atentament i ens hauríem d'aplicar tots plegats, acabem aquesta segona hora. Que vagi
2: Exacte.
1: Bé. Apa.
2: Vinga.
1: Fins demà.
2: Bon dilluns.
1: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat aquest dissabte la mesura després que el jove passés a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar el 12 de setembre al migdia, quan una dona de 22 anys havia sortit a córrer per una zona pròxima a la urbanització Aigua Viva Park. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. El menor va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació. Dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Vidreres per condemnar els fets i donar suport a la víctima. També destaquem avui que Calella reforçarà la seguretat i la prevenció durant la Festa Major de la Minerva, especialment les nits de barraques. La policia local doblarà la seva presència habitual durant aquestes nits dins d'un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadra i amb la possibilitat de comptar puntualment amb efectius de l'ARRO. Durant tota la Festa Major també s'incrementarà la presència policial per garantir el desenvolupament dels actes i gestionar les afectacions de trànsit. A l'embalat de barraques hi haurà, a més, seguretat privada per controlar els accessos i l'aforament. En l'àmbit de la prevenció s'instal·larà un punt lila per atendre possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica i l'espai Rula, amb informació sobre salut i consum de drogues i la possibilitat de fer testos d'alcoholèmia. Creu Roja completarà el dispositiu amb un espai assistencial a l'entorn de barraques. De l'àmbit general, destaquem que l'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de mobilitzacions i vagues per als pròxims mesos. El col·lectiu ha iniciat el debat aquest dissabte en una trobada a l'Hospitalet de l'Infant i considera que les seves reivindicacions continuen pràcticament intactes. L'Assemblea assegura que no confia en el compromís del govern d'avançar fins al 6% del PIB en inversió educativa, si no es concreta en mesures. El moviment denuncia el que considera una situació d'emergència educativa amb aules sense climatització, falta de recursos per a inclusió i les aules d'acollida, manca de personal i tancaments de línies. Ara seran les assemblees territorials les que debatran les pròximes accions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem la setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

No sé si ho sabies, però va començar triomfant al TikTok fins al 2022, que formava part d'una banda anomenada The Type House. A partir d'aleshores, en solitari volava Alice Warren.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

gran cançó, quin gran tema, Mary J. Blige i U2, que porta un any pletòric, i és que celebren mig segle amb un dels escenaris que es diu aviat 50 anys. 50 anys amb cançons com aquesta i un any 2026, com dèiem, molt afortunat. Premi Persona de l'any dels Grammy 2027. U2, de ben segur, molt i molt merescut.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Està clar que va ser un dels grans hits del 2021. Cold Heart, tota una sorpresa que va unir en aquesta cançó i, a més, en la vida a Elton John i Dua Lipa. Des d'aleshores, són inseparables.

Va, celebrem que avui és dilluns, que aquest és un mal que es soluciona només en 24 hores. Ho fem amb aquesta cantarilla que s'ha acompanyat durant tot l'estiu. Melky i David Guetta, ells són els responsables.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina.
6: Semblava que tot acabaria després a tals espais. Doncs no. Almenys per ella. Així sonava Gary Halloway amb aquesta versió tan i tan especial d'un clàssic de les Weather Girls. Elles cantaven allò de It's Raining Men, Aleluia.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes celebrarà el 17 d'octubre la quarta edició del Blanes Urban Fest al BUF, que aquest any concentrarà tota la programació en una única jornada. El festival tornarà a reunir diferents disciplines de la cultura urbana i hip-hop amb propostes de grafit, dansa, música, breakdance i skate. Una de les

0: principals novetats serà el canvi d'ubicació. La majoria de les activitats es traslladaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins, mentre que el concurs de grafiti i muralisme es mantindrà a l'Avinguda Europa. El programa inclourà tallers de djing, grafiti i breakdance, exhibicions de dansa urbana i skate, una batalla de cançons i un espai per practicar skateboard. També s'estrenarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. La música completarà la jornada amb diverses actuacions i participaran la Fossa Hardcore, Emé, Sofia Gavana i Jota Tillo. I Tossa de Mar posarà en marxa un programa de formació per als professionals i les empreses del sector turístic amb un total de 24 sessions fins al maig de l'any vinent. La iniciativa vol oferir eines per millorar la gestió dels negocis i alhora implicar el sector en la definició de les polítiques turístiques del municipi. El programa començarà el 29 de setembre amb una sessió que plantejarà les oportunitats que pot generar el golf i la Ryder Cup per a Tossa. L'1 d'octubre es parlarà del desenvolupament sostenible del turisme al municipi. Les formacions abordaran àmbits com la gestió econòmica, la intel·ligència artificial, la venda directa, les xarxes i els continguts digitals, el posicionament de marca, els nous models d'allotjament, la sostenibilitat o l'accessibilitat. Paral·lelament, es faran taules de treball entre l'Ajuntament i el sector privat per abordar qüestions com la desestacionalització, la promoció turística, la mobilitat o l'aparcament. Totes les sessions seran gratuïtes i tindran places limitades. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat començarà per les comarques gironines un pla per renovar les marquesines d'autobús de tot Catalunya. El govern preveu licitar en les pròximes setmanes la reforma d'una cinquantena de punts de la demarcació de Girona amb una inversió de 3,6 milions d'euros. Les noves marquesines incorporaran itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, bancs adaptats i informació en braille. També es preveu millorar la informació sobre els horaris dels autobusos. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les estructures es faran amb materials reciclables, plaques fotovoltaiques i un disseny modular que permeti adaptar-les a cada entorn. El govern s'ha fixat un termini de 2 anys per desplegar aquesta renovació de les marquesines arreu de Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. Demà dimarts seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

Aquí estem després de les notícies de les 11. Tornem amb la música de Jay-Z i Calvin Harris, i un dels grans èxits d'aquest estiu. Però passem a una de les dones que lidera el pòdium del pop. Miley Cyrus, des d'un àlbum rodó. Something Beautiful.

0: Matí 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada. Tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1989, The Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
1: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: O 12. No, 5 noies, les Bangles.
1: Ah, oh.
4: Eren 5.
1: Eren 5,
4: no,
1: només?
4: 10, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
3: En la salut bucodental, un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
5: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
6: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
7: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
8: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
7: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
8: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
7: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
8: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
7: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Les 100 gaviotes, de Duncan Dhu amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetas. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unió va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nuevo hombre en París, a la Unión. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Un nom de dona, de Jennifer, va ser la gran catapulta pels catarres. Uns anys d'aniversari, una versió especial i un homenatge a aquesta dona, que els hi va donar, doncs, gran part del que són avui. I una col·laboració de luxe, els Figa Flowers.
1: A JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100. Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival. Més informació a blanesfilmfestival.com.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: estat una de les grans sorpreses d'aquest 2026. Mon DJ, el director d'orquestra i al capdavant, les veus de Su i, esclar, la de Gerard Quintana. Una versió dance d'un hit català inolvidable.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Don't

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ja ha superat aquest 2026 el nombre d'activacions a la zona verda registrades durant tot l'any passat. Entre principis d'any i el mes de setembre s'han comptabilitzat 13.162 activacions, també per sobre de les registrades el 2024, quan es va posar en marxa el distintiu. Actualment, Lloret disposa de més de 2.300 places de zona verda. Des del 7 de setembre, els no residents també hi poden aparcar gratuïtament durant la primera hora, sempre que obtinguin el tiquet corresponent. A partir de 60 minuts s'aplica la tarifa habitual. En paral·lel, el municipi disposa d'unes 360 places d'aparcament dissuasiu entre les 160 de Can Lloranes i les prop de 200 de l'Avinguda de les Alegries. L'Ajuntament també treballa per posar en servei 23 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics. I Tordera celebrarà el 17 d'octubre la 14a edició de la Fira del Conte, que tornarà a omplir el nucli antic de llibres, contes i activitats per tota la família. La cita comptarà amb més d'una quarantena de parades

0: entre editorials, llibreries, artesans, entitats i centres formatius. La programació es distribuirà en diferents espais, amb dos escenaris i activitats durant tota la jornada. Coincidint amb la fira, Tordera celebrarà també els 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. A les 6 de la tarda es farà una sardana gegant, oberta a tothom, amb l'objectiu de convertir-se en la més gran celebrada fins ara al municipi. A més, l'Ajuntament destinarà 2.200 euros perquè els centres educatius de Tordera puguin comprar llibres i ampliar les seves biblioteques. De l'àmbit general, destaquem que la recaptació de l'impost de successions i donacions ha crescut un 32,1% durant el primer semestre de l'any a Catalunya. Segons el Departament d'Economia, l'increment s'explica principalment per l'encariment de l'habitatge i la bona evolució dels mercats bursaris. Tot i aquest increment, les dades de l'Agència Tributària de Catalunya mostren que gairebé dues de cada tres persones que han de liquidar l'impost de successions no acaben pagant cap import per l'aplicació de les reduccions i bonificacions previstes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts l'ambient seguirà assolellat i amb temperatures màximes que segueixen elevades amb valors d'entre 28 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

ens anunciava poc abans d'aquest estiu la seva nova gira 2027. Doncs bé, tenim ja 4 dates a Barcelona, al Palau Sant Jordi, els dies 1, 2, 5 i 7 de maig. Olivia Rodríguez.

0: 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada. Tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1980, nou de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
5: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: O 12. 5 noies, les Bangles.
5: Eren 5,
4: eren
5: 5,
4: no?
5: Només?
4: Déu, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Aquesta sí que és una equipació de primera. Calvin Harris és el mestre de cerimònies. Hi ha un toc a Pharrell Williams i Ariana Grande. Un cop de calor. Sí, n'hem tingut molts durant aquest estiu, veritat? De fet, estem tots creuant els dits des de fa setmanes perquè això acabi ja d'una vegada. Vinga, que arribi la tardor. Yeah.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

Aquest dilluns és moment de fer un salt en el temps. Anem a l'any 1996, un àlbum històric, un àlbum anomenat La Flaca. La seva veu s'apagava fa 6 anys, però el seu record i la seva música la tenim sempre molt i molt present. Pau Donés, Jarabe de Palo.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser. A la Casa Saladrigues es pot visitar fins al 29 de setembre. També a Blanes, el proper cap de setmana, 26 i 27 de setembre, al Jardí Botànic Marimurtre hi ha l'activitat La Motxilla de Faust. A Lloret de Mar, fins demà, dia 22, Setmana de la Mobilitat, amb diferents activitats programades. També el proper diumenge, dia 27, hi ha la Marxa Popular de les Platges de Lloret i el mateix diumenge, dia 27, hi ha Mundial del Turisme. El municipi obrirà les portes del seu patrimoni. Destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que continua fins al 4 d'octubre, i també destaquem el festival Nits a Dalt de Vila, que arriba a la seva fi el proper dissabte, dia 26, amb un tribut a l'Oreja de Van Gogh. A Calella, del 22 al 27 de setembre, la Festa Major de la Minerva, i del 23 al 27, la Fira de Calella i l'Alt Maresme. I a Pineda de Mar, des d'avui dilluns i fins al proper dissabte, celebrant la 12a, o millor dit, el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat pel Cinemart. A Palafolls, fins al 2 d'octubre, cicle clàssica a Sant Genís, amb concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. I destaquem un parell d'activitats més. A Santa Coloma de Farners comença la Festa Major el proper dia 24, dijous. S'allargarà fins al dia 27, diumenge. I, per altra banda, hi ha a Hostalric la 36a edició de les Festes de Sant Miquel, del 25 al 28 de setembre.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Aquest ha estat, de ben segur, un estiu emocionant per la Bet, que s'ha convertit en aquell ingredient per la recepta infal·lible, la dels 40 anys d'aniversari del Sopa de Cabra. Durant tot l'estiu els ha acompanyat a la seva gira. Ha estat una de les veus corals en aquesta celebració única, la celebració de 40 anys d'un grup al damunt d'un escenari.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
3: I quina sort en el Maresme.
2: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
3: I et vull tenir el meu cos.
2: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
3: I quina sort en el Maresme.
2: Tota la programació a firadecalella.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

d'un clàssic de UB40 a un dels hits de Katy Perry. Aquesta noia de Califòrnia que ens acompanya pràcticament ja fins a l'hora en punt. Nosaltres que marxem, però demà ja ho saps, més i com sempre, des de la segona hora del matí 360. Salutacions de Montse Rico i bon dilluns!

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat aquest dissabte la mesura després que el jove passés a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar el 12 de setembre al migdia, quan una dona de 22 anys havia sortit a córrer per una zona pròxima a la urbanització Aigua Viva Park. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. El menor va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació. Dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Vidreres per condemnar els fets i donar suport a la víctima. També destaquem avui que Calella reforçarà la seguretat i la prevenció durant la Festa Major de la Minerva, especialment les nits de barraques. La policia local doblarà la seva presència habitual durant aquestes nits dins d'un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadra i amb la possibilitat de comptar puntualment amb efectius de l'ARRO. Durant tota la Festa Major també s'incrementarà la presència policial per garantir el desenvolupament dels actes i gestionar les afectacions de trànsit. A l'envelat de barraques hi haurà, a més, seguretat privada per controlar els accessos i l'aforament. En l'àmbit de la prevenció s'instal·larà un punt lila per atendre possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica i l'espai Rula, amb informació sobre salut i consum de drogues i la possibilitat de fer testos d'alcoholèmia. Creu Roja completarà el dispositiu amb un espai assistencial a l'entorn de barraques. De l'àmbit general, destaquem que l'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de mobilitzacions i vagues per als pròxims mesos. El col·lectiu ha iniciat el debat aquest dissabte en una trobada a l'Hospitalet.

0: de l'infant i considera que les seves reivindicacions continuen pràcticament intactes. L'Assemblea assegura que no confia en el compromís del govern d'avançar fins al 6% del PIB en inversió educativa, si no es concreta en mesures. El moviment denuncia el que considera una situació d'emergència educativa amb aules sense climatització, falta de recursos per a la inclusió i les aules d'acollida, manca de personal i tancaments de línies. Ara seran les assemblees territorials les que debatran les pròximes accions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem la setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades, amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada, tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1980, Nou de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
1: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: No, o 12. Eren 5. 5 noies, 5 noies, les Bangles.
1: Ah, oh.
4: Eren 5,
1: eren
4: no?
1: 5
4: no,
1: només?
4: 10, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplà i antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
3: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
2: Apunta. Dutxa Girona. 670 78 22 26.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival. Més informació a blanesfilmfestival.com.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes celebrarà el 17 d'octubre la quarta edició del Blanes Urban Fest al BUF, que aquest any concentrarà tota la programació en una única jornada. El festival tornarà a reunir diferents disciplines de la cultura urbana i hip-hop amb propostes de grafit, dansa, música, breakdance i skate. Una de les principals novetats serà el canvi d'ubicació. La majoria de les activitats es traslladaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins, mentre que el concurs de grafit i muralisme es mantindrà a l'Avinguda Europa. El programa inclourà tallers de djing, grafit, fit i breakdance, exhibicions de dansa urbana i skate, una batalla de cançons i un espai per practicar skateboard. També s'estrenarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. La música completarà la jornada amb diverses actuacions i participaran la Fossa Hardcore, Emé, Sofia Gavana i Jota Tillo. I Tossa de Mar posarà en marxa un programa de formació per als professionals i les empreses del sector turístic amb un total de 24 sessions fins al maig de l'any vinent. La iniciativa vol oferir eines per millorar la gestió dels negocis i alhora implicar el sector en la definició de les polítiques turístiques del municipi. El programa començarà el 29 de setembre amb una sessió que plantejarà les oportunitats que pot generar el golf i la Ryder Cup per a Tossa. L'1 d'octubre es parlarà del desenvolupament sostenible del turisme al municipi. Les formacions abordaran àmbits com la gestió econòmica, la intel·ligència artificial, la venda directa, les xarxes i els continguts digitals, el posicionament de marca, els nous models d'allotjament, la sostenibilitat o l'accessibilitat. Paral·lelament, es faran taules de treball entre l'Ajuntament i el sector privat per abordar qüestions com la desestacionalització, la promoció turística, la mobilitat o l'aparcament. Totes les sessions seran gratuïtes i tindran places limitades. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat començarà per les comarques gironines un pla per renovar les marquesines d'autobús de tot Catalunya. El govern preveu licitar en les pròximes setmanes la reforma d'una cinquantena de punts de la demarcació de Girona amb una inversió de 3,6 milions d'euros. Les noves marquesines incorporaran itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, bancs adaptats i informació en braille. També es preveu millorar la informació sobre els horaris dels autobusos. La consellera de

0: Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les estructures es faran amb materials reciclables, plaques fotovoltaiques i un disseny modular que permeti adaptar-les a cada entorn. El govern s'ha fixat un termini de 2 anys per desplegar aquesta renovació de les marquesines arreu de Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. Demà dimarts seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
4: Aquesta setmana ens centrem amb les...
5: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry
6: amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
7: Moltes coses.
8: Mira, mira, escolta, escolta.
5: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15
8: l'última
5: anys?
8: Vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
5: 18 anys!
7: Moltes coses.
5: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
9: per tant,
5: treball.
9: Seria bo analitzar candidats i després anar
10: és
9: a votar.
10: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
5: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Oh, un altre cop l'extinció, no!
2: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Et busco i t'aviso.
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ja ha superat aquest 2026 el nombre d'activacions a la zona verda registrades durant tot l'any passat. Entre principis d'any i el mes de setembre s'han comptabilitzat 13.162 activacions, també per sobre de les registrades el 2024, quan es va posar en marxa el distintiu. Actualment, Lloret disposa de més de 2.300 places de zona verda. Des del 7 de setembre, els no residents també hi poden aparcar gratuïtament durant la primera hora, sempre que obtinguin el tiquet corresponent. A partir dels 60 minuts s'aplica la tarifa habitual. En paral·lel, el municipi disposa d'unes 360 places d'aparcament dissuasiu entre les 160 de Can Lloranes i les prop de 200 de l'Avinguda de les Alegries. L'Ajuntament també treballa per posar en servei 23 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics. I Tordera celebrarà el 17 d'octubre la 14a edició de la Fira del Conte, que tornarà a omplir el nucli antic de llibres, contes i activitats per tota la família. La cita comptarà amb més d'una quarantena de parades entre editorials, llibreries, artesans, entitats i centres formatius. La programació es distribuirà en diferents espais, amb dos escenaris i activitats durant tota la jornada. Coincidint amb la fira, Tordera celebrarà també els 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. A les 6 de la tarda es farà una sardana gegant, oberta a tothom, amb l'objectiu de convertir-se en la més gran celebrada fins ara al municipi. A més, l'Ajuntament destinarà 2.200 euros perquè els centres educatius de Tordera puguin comprar llibres i ampliar les seves biblioteques. De l'àmbit general, destaquem que la recaptació de l'impost de successions i donacions ha crescut un 32,1% durant el primer semestre de l'any a Catalunya. Segons el Departament d'Economia, l'increment s'explica principalment per l'encariment de l'habitatge i la bona evolució dels mercats bursaris. Tot i aquest increment, les dades de l'Agència Tributària de Catalunya mostren que gairebé dues de cada tres persones que han de liquidar l'impost de successions no acaben pagant cap import per l'aplicació de les reduccions i bonificacions previstes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts l'ambient seguirà assolellat i amb temperatures màximes que segueixen elevades amb valors d'entre 28 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada, tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1989, The Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
1: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: O 12. Cinc noies, les Bangles. Eren 5.
1: Eren 5, només?
4: 10, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: El matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana ens centrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
8: Moltes coses. L'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
9: Moltes coses.
10: Mira, mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
10: No, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
9: Moltes coses.
7: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
11: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
12: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
13: Hola, sóc la Lilipan. Comencem a jugar!
14: Oh! Un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673 137 137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Radio María.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat aquest dissabte la mesura després que el jove passés a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar el 12 de setembre al migdia, quan una dona de 22 anys havia sortit a córrer per una zona pròxima a la urbanització Aigua Viva Park. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. El menor va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació. Dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Vidreres per condemnar els fets i donar suport a la víctima. També destaquem avui que Calella reforçarà la seguretat i la prevenció durant la Festa Major de la Minerva, especialment les nits de barraques. La policia local doblarà la seva presència habitual durant aquestes nits dins d'un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadra i amb la possibilitat de comptar puntualment amb efectius de l'ARRO. Durant tota la Festa Major també s'incrementarà la presència policial per garantir el desenvolupament dels actes i gestionar les afectacions de trànsit. A l'embalat de barraques hi haurà, a més, seguretat privada per controlar els accessos i l'aforament. En l'àmbit de la prevenció s'instal·larà un punt lila per atendre possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica i l'espai Rula, amb informació sobre salut i consum de drogues i la possibilitat de fer testos d'alcoholèmia. Creu Roja completarà el dispositiu amb un espai assistencial a l'entorn de barraques. De l'àmbit general, destaquem que l'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de mobilitzacions i vagues per als pròxims mesos. El col·lectiu ha iniciat el debat aquest dissabte en una trobada a l'Hospitalet de l'Infant i considera que les seves reivindicacions continuen pràcticament intactes. L'Assemblea assegura que no confia en el compromís del govern d'avançar fins al 6% del PIB en inversió educativa, si no es concreta en mesures. El moviment denuncia el que considera una situació d'emergència educativa amb aules sense climatització, falta de recursos per a la inclusió i les aules d'acollida, manca de personal i tancaments de línies. Ara seran les assemblees territorials les que debatran les pròximes accions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem la setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades, amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Les 100 gaviotes, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, aquest Lobo Hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez. Publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetas. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unión va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nuevo hombre en París, de la Unión. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival. Més informació a blanesfilmfestival.com.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreydelarajola.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes celebrarà el 17 d'octubre la quarta edició del Blanes Urban Fest al BUF, que aquest any concentrarà tota la programació en una única jornada. El festival tornarà a reunir diferents disciplines de la cultura urbana i hip-hop amb propostes de grafit, dansa, música, breakdance i skate. Una de les principals novetats serà el canvi d'ubicació. La majoria de les activitats es traslladaran a l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins, mentre que el concurs de grafit i muralisme es mantindrà a l'Avinguda Europa. El programa inclourà tallers de djing, grafit i breakdance, exhibicions de dansa urbana i skate, una batalla de cançons i un espai per practicar skateboard. També s'estrenarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. La música completarà la jornada amb diverses actuacions i participaran la Fossa Hardcore, Emé, Sofia Gavana i Jota Tillo. I Tossa de Mar posarà en marxa un programa de formació per als professionals i les empreses del sector turístic amb un total de 24 sessions fins al maig de l'any vinent. La iniciativa vol oferir eines per millorar la gestió dels negocis i alhora implicar el sector en la definició de les polítiques turístiques del municipi. El programa començarà el 29 de setembre amb una sessió que plantejarà les oportunitats que pot generar el golf i la Ryder Cup per a Tossa. L'1 d'octubre es parlarà del desenvolupament sostenible del turisme al municipi. Les formacions abordaran àmbits com la gestió econòmica, la intel·ligència artificial, la venda directa, les xarxes i els continguts digitals, el posicionament de marca, els nous models d'allotjament, la sostenibilitat o l'accessibilitat. Paral·lelament, es faran taules de treball entre l'Ajuntament i el sector privat per abordar qüestions com la desestacionalització, la promoció turística, la mobilitat o l'aparcament. Totes les sessions seran gratuïtes i tindran places limitades. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat començarà per les comarques gironines un pla per renovar les marquesines d'autobús de tot Catalunya. El govern preveu licitar en les pròximes setmanes la reforma d'una cinquantena de punts de la demarcació de Girona amb una inversió de 3,6 milions d'euros. Les noves marquesines incorporaran itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, bancs adaptats i informació en braille. També es preveu millorar la informació sobre els horaris dels autobusos. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les estructures es faran amb materials reciclables, plaques fotovoltaiques i un disseny modular que permeti adaptar-les a cada entorn. El govern s'ha fixat un termini de 2 anys per desplegar aquesta renovació de les marquesines arreu de Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. Demà dimarts seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada. Tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1989 de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
1: Però a més eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: O 12. No, 5 noies, les Bangles.
1: Eren 5, no? Eren 5, només?
4: Déu, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vull saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Diets, els Catarres, Banda Neon, Diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser. A la Casa Saladrigues es pot visitar fins al 29 de setembre. També a Blanes, el proper cap de setmana, 26 i 27 de setembre, al Jardí Botànic Marimurtre hi ha l'activitat La Motxilla de Faust. A Lloret de Mar, fins demà, dia 22, Setmana de la Mobilitat, amb diferents activitats programades. També el proper diumenge, dia 27, hi ha la Marxa Popular de les Platges de Lloret i el mateix diumenge, dia 27, hi ha Mundial del Turisme. El municipi obrirà les portes del seu patrimoni. Destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que continua fins al 4 d'octubre, i també destaquem el festival Nits a Dalt de Vila, que arriba a la seva fi el proper dissabte, dia 26, amb un tribut a l'Oreja de Van Gogh. A Calella, del 22 al 27 de setembre, la Festa Major de la Minerva, i del 23 al 27, la Fira de Calella i l'Alt Maresme. I a Pineda de Mar, des d'avui dilluns i fins al proper dissabte, celebrant la 12a, o millor dit, el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat pel Cinemart. A Palafolls, fins al 2 d'octubre, cicle clàssica a Sant Genís, amb concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. I destaquem un parell d'activitats més. A Santa Coloma de Farners comença la Festa Major el proper dia 24, dijous. S'allargarà fins al dia 27, diumenge. I per altra banda, hi ha a Hostalric la 36a edició de les Festes de Sant Miquel, del 25 al 28 de setembre.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ja ha superat aquest 2026 el nombre d'activacions en la zona verda registrades durant tot l'any passat. Entre principis d'any i el mes de setembre s'han comptabilitzat 13.162 activacions, també per sobre de les registrades el 2024, quan es va posar en marxa el distintiu. Actualment, Lloret disposa de més de 2.300 places de zona verda. Des del 7 de setembre, els no residents també hi poden aparcar gratuïtament durant la primera hora, sempre que obtinguin el tiquet corresponent. A partir dels 60 minuts s'aplica la tarifa habitual. En paral·lel, el municipi disposa d'unes 360 places d'aparcament dissuasiu entre les 160 de Can Lloranes i les prop de 200 de l'Avinguda de les Alegries. L'Ajuntament també treballa per posar en servei 23 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics. I Tordera celebrarà el 17 d'octubre la 14a edició de la Fira del Conte, que tornarà a omplir el nucli antic de llibres, contes i activitats per tota la família. La cita comptarà amb més d'una quarantena de parades entre editorials, llibreries, artesans, entitats i centres formatius. La programació es distribuirà en diferents espais, amb dos escenaris i activitats durant tota la jornada. Coincidint amb la fira, Tordera celebrarà també els 50 anys de l'associació La Nostra Dansa. A les 6 de la tarda es farà una sardana gegant, oberta a tothom, amb l'objectiu de convertir-se en la més gran celebrada fins ara al municipi. A més, l'Ajuntament destinarà 2.200 euros perquè els centres educatius de Tordera puguin comprar llibres i ampliar les seves biblioteques. De l'àmbit general, destaquem que la recaptació de l'impost de successions i donacions ha crescut un 32,1% durant el primer semestre de l'any a Catalunya. Segons el Departament d'Economia, l'increment s'explica principalment per l'encariment de l'habitatge i la bona evolució dels mercats bursaris. Tot i aquest increment, les dades de l'Agència Tributària de Catalunya mostren que gairebé dues de cada tres persones que han de liquidar l'impost de successions no acaben pagant cap import per l'aplicació de les reduccions i bonificacions previstes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts l'ambient seguirà assolellat i amb temperatures màximes que segueixen elevades amb valors d'entre 28 i 30 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada, tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Trunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1989 de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
5: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: O 12. 5 noies, les Bangles.
5: Ah,
4: eren 5.
5: Eren 5,
4: no,
5: només.
4: Déu, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival. Més informació a blanesfilmfestival.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: de menors. Els fets van passar el 12 de setembre al migdia, quan una dona de 22 anys havia sortit a córrer per una zona pròxima a la urbanització Aigua Viva Park. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. El menor va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació. Dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Vidreres per condemnar els fets i donar suport a la víctima. També destaquem avui que Calella reforçarà la seguretat i la prevenció durant la Festa Major de la Minerva, especialment les nits de barraques. La policia local doblarà la seva presència habitual durant aquestes nits dins d'un dispositiu coordinat amb els Mossos d'Esquadra i amb la possibilitat de comptar puntualment amb efectius de l'ARRO. Durant tota la Festa Major també s'incrementarà la presència policial per garantir el desenvolupament dels actes i gestionar les afectacions de trànsit. A l'embalat de barraques hi haurà, a més, seguretat privada per controlar els accessos i l'aforament. En l'àmbit de la prevenció s'instal·larà un punt lila per atendre possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica i l'espai Rula, amb informació sobre salut i consum de drogues i la possibilitat de fer testos d'alcoholèmia. Creu Roja completarà el dispositiu amb un espai assistencial a l'entorn de barraques. De l'àmbit general, destaquem que l'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de mobilitzacions i vagues per als pròxims mesos. El col·lectiu ha iniciat el debat aquest dissabte en una trobada a l'Hospitalet de l'Infant i considera que les seves reivindicacions continuen pràcticament intactes. L'Assemblea assegura que no confia en el compromís del govern d'avançar fins al 6% del PIB en inversió educativa, si no es concreta en mesures. El moviment denuncia el que considera una situació d'emergència educativa amb aules sense climatització, falta de recursos per a inclusió i les aules d'acollida, manca de personal i tancaments de línies. Ara seran les assemblees territorials les que debatran les pròximes accions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem la setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades, amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada. Tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1989, The Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
5: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: O 12. No, 5 noies, les Bangles.
5: Ah, oh.
4: Eren 5,
5: eren
4: no?
5: 5,
4: no,
5: només?
4: 10, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Hola, senyor Soler.
1: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplay antilliscant i estic encantat.
0: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
1: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
2: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972-24-24-58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes celebrarà el 17 d'octubre la quarta edició del Blanes Urban Fest, el BUF, que aquest any concentrarà tota la programació en una única jornada. El festival tornarà a reunir diferents disciplines

0: i les empreses del sector turístic amb un total de 24 sessions fins al maig de l'any vinent. La iniciativa vol oferir eines per millorar la gestió dels negocis i alhora implicar el sector en la definició de les polítiques turístiques del municipi. El programa començarà el 29 de setembre amb una sessió que plantejarà les oportunitats que pot generar el golf i la Ryder Cup per a Tossa. L'1 d'octubre es parlarà del desenvolupament sostenible del turisme al municipi. Les formacions abordaran àmbits com la gestió econòmica, la intel·ligència artificial, la venda directa, les xarxes i els continguts digitals, el posicionament de marca, els nous models d'allotjament, la sostenibilitat o l'accessibilitat. Paral·lelament, es faran taules de treball entre l'Ajuntament i el sector privat per abordar qüestions com la desestacionalització, la promoció turística, la mobilitat o l'aparcament. Totes les sessions seran gratuïtes i tindran places limitades. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat començarà per les comarques gironines un pla per renovar les marquesines d'autobús de tot Catalunya. El govern preveu licitar en les pròximes setmanes la reforma d'una cinquantena de punts de la demarcació de Girona amb una inversió de 3,6 milions d'euros. Les noves marquesines incorporaran itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, bancs adaptats i informació en braille. També es preveu millorar la informació sobre els horaris dels autobusos. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les estructures es faran amb materials reciclables, plaques fotovoltaiques i un disseny modular que permeti adaptar-les a cada entorn. El govern s'ha fixat un termini de 2 anys per desplegar aquesta renovació de les marquesines arreu de Catalunya. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns iniciem setmana amb ambient assolellat i tranquil a bona part del territori. Les temperatures màximes segueixen elevades amb valors d'entre 29 graus a la costa i 33 a l'interior. Demà dimarts seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort en el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: I et vull tenir el meu cos.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme. Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana ens centrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry
8: amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
6: Moltes coses.
9: Mira, mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
9: No, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
6: Moltes coses.
7: Catalunya escriu el lidera les sol·licituds de residència i
10: per
7: treball.
10: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
11: és
10: a votar.
11: És un bombonet de programa. És un programa estar la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Oh, un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ja ha superat aquest 2026 el nombre d'activacions de la zona verda registrades durant tot l'any passat. Entre principis d'any i el mes de setembre s'han comptabilitzat 13.162 activacions, també per sobre de les registrades el 2024, quan es va posar en marxa el distintiu. Actualment, Lloret disposa de més de 2.300 places de zona verda. Des del 7 de setembre, els no residents també hi poden aparcar gratuïtament durant la primera hora, sempre que obtinguin el tiquet corresponent. A partir dels 60 minuts s'aplica la tarifa habitual. En paral·lel, el municipi disposa d'unes 360 places d'aparcament dissuasiu entre les 160 de Can Lloranes i les prop de 200 de l'Avinguda de les Alegries. L'Ajuntament també treballa per posar en servei 23 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics. I Tordera celebrarà el 17 d'octubre la 14a edició de la Fira del Conte, que tornarà a omplir el nucli antic de llibres, contes i activitats per tota la família. La cita comptarà amb més d'una quarantena de parades entre editorials, llibreries, artesans, entitats i centres formatius. La programació es distribuirà en diferents espais, amb dos escenaris i activitats durant tota la jornada. Coincidint amb la

0: que han de liquidar l'impost de successions no acaben pagant cap import per l'aplicació de les reduccions i bonificacions previstes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts l'ambient seguirà assolellat i amb temperatures màximes que segueixen elevades amb valors d'entre 28 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12.

your name. Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.